0: I als valencians, a través d'un missatge publicat en les seues xarxes socials, Sánchez ha citat el vers Veles Events del poeta Ausias Marc i ha dit que avui i sos vents es penten a un poble que treballa, que es reconstruís, reconstruís i que sap on vol anar. A Elx, l'Ajuntament ha acordat instal·lar al Parc Nord d'Octubre un monolit dedicat a Maximiliano Tous, compositor de l'himne de la Comunitat Valenciana, amb motiu de la celebració este matí de l'acte institucional en aquest espai públic. A més, esta nit es llançarà un castell de focs artificial des del pont del ferrocarril. I a Sagunt, el centre de visitant del castell reobre este divendres les seues portes coincidint amb la celebració del 9 d'octubre i una vegada finalitzat els treballs de renovació de la coberta de l'edifici. L'actuació ha permès recuperar plenament el funcionament d'este espai d'acolliment i informació. I sàpiga també que la Generalitat ha posat fi a la tramitació del projecte de la planta de tractament de residus industrials prevista a la localitat valenciana de Zarra, que havia suscitat el rebuig dels ajuntaments i els veïns de la zona. La Conselleria de Medi Ambient ha dictat la caducitat de l'expedient. Després de conèixer la notícia, la plataforma contra l'abocador de Zarra ha mostrat la seva satisfacció i ha desconvocat la manifestació que estava prevista el pròxim 15 d'octubre a València.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Un día decides adoptar un perro y terminas comprando juguetes que nunca usa, pidiéndole permiso antes de sentarte en tu propio sofá o con más fotos suyas que de tu familia. Escucha Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez, donde hablamos de mascotas y de sus humanos. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.

0: Gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Maybell.
1: Bueno, pues Boro Peiró, que también está, como decíamos, en ese corazón de la fiesta en este Nau de Octubre. Boro, feliz Nau de Octubre.
2: Igualmente.
1: Feliz día a tots els valencians i valencianes, molt bé, en un programa que hem fet un recorregut per la comunitat valenciana i quedava, pues, veure on estaves tu i què ens podies contar.
2: Jo estic ara en la catedral, estan eixint a la catedral, s'ha celebrat el famós Tereum, molt bonic, amb la coral així polifònica cantant i a la senyera, a l'Espasa, que també és protagonista enguany. L'Espasa, Jaume I, t'ho ha contat Andrea antes segurament, però i ara estem eixint així en un dia que fa un calor meravellós, un horatge meravellós. De fet, s'havia retrasat un poquet, havia hagut un xicot de problema, perquè jo dic, que raro, no? Perquè jo anava entre la senyera, l'Espasa i la comitiva davant, i de repente s'ha tallat, aplegant a la catedral, i és que pareix que el portador de la senyera, en este cas, li ha entrat un xicot de mareig, allà a l'altura de Los Gómez, on fa una tertúlia amb altres de deports, perquè la gent se faci una idea, al principi del carrer Sant Vicent, ha hagut parat ahir, doncs, uns 10 minuts, s'ha recuperat ja, tot està correcte, i ja estan eixint ara, per exemple, mira, ferma això i la cortixen ara de la catedral, ja està eixint poquet a poquet la comitiva, anem a pagar l'estàtua del protagonista de enguany.
1: Sí.
2: El protagonista enguany és Jaume. I anem a acabar tard, eh? Serà 1:20. I estem encara aixint de la catedral. No n'hi ha mascleta, evidentment. S'imagina que la gent, pues, n'hi ha menys pressa, no?
1: Clar, l'any passat, al final, la processó no es va poder dur a terme perquè plovia i no tinguen en processó, però enguany sí.
2: Lo que sí que fue un espectáculo es que te sentas en lugar para que estás así el helicóptero. Me acuerdo, el ruido del helicóptero que tú, ¿sí? Es que tengo sobrevolando el Perol. Pero bueno, que lo que estoy espectacular fue en el castell de nit. Me parece algo maravilloso, algo recuperar esos dos castells del 9 d'octubre, que hacía temps que no vivían dos castells, pues recuperar esos dos castells y maravilloso. Fue una maravilla porque el Italia fue un castell maravilloso, una locura. Es una exhibición, un diseño, una composición maravilla. Los colores, un material, igual que Caballero FX, ahí estaba Diego y Samare, fueron unos espectáculos tremendos, pero me mola mogollón porque el Italia cuando acaba, su padre estaba allí, pero el chaval que porta un poquete el peste, 24 años, y pucharen al... on estava la comitiva, diguem, la Fallera Major de València, la Cort, els concejals, autoritats, amics del món de la pirotècnia, que n'hi havia molts, perquè el simposi comença d'ací dos dies. Ja n'hi ha gent per València, ja n'hi ha pirotècnia i tot el món per València, disfrutant també de l'espectacle d'ahir, no? Però l'italià me mola mogolló perquè fa un espectacle magnífic. De lo bonico que he vist jo molts anys així en València, estan emocionats. I xapurrejant l'espanyol i dic, què tal? I me diu ell, aún no me creo que haya disparado aquí en València. Ojo, cuidado, eh? Ojo, cuidado. Me paregué. Superbonico, perquè la gent sàpiga també la barbaritat que és disparar en València, lo bonico que és disparar en València, lo bonico que és, pues això, no? El tindre que anem a ser la catedral mundial de la pirotècnia, sí. Que ja som, de fet, sí, sí. O sea, perquè ara se va reunir tota la gent en este simposi internacional que està a punt de celebrar-se i ja està. Nosaltres estem sempre a la porta de darrere de la catedral i al camí a agarrar el carrer de la Pau. I per cal, pues, imagina que plegarem, jo no, a les 2 no haurem aplicat al puesto avui. Què va? A les 5 comencen els moros, això sí que ho saps.
1: Està vesprada.
2: I, home, que te tinc en compte, ara he fet un resum, però qui no celebra, quin poble, quin puesto no celebra avui el 9 d'octubre?
1: Clar, en tots els rincons n'hi ha alguna coseta, no?, que fer i que celebrar.
2: Pues això, si te tanques, perquè si no, ja t'he dit, portem un helicòpter dalt i és una probabilitat. Està transcorrent de tota normalitat el trajecte que he estat jo anant, ¿vale? La gent aplaudís molt a la senyera, molt bé visca València i visca la nostra senyora, ¿vale? Això sí que és veritat, que és el més repetit i el que més se sent. I ara, per res, esperar a acabar, ja te farem un resum en una hora o després, i això ja anirem per a preparar els monos i cristians, que els monos i cristians ixen a les 5, de la vesprada vam emprendre. A les 3:30 de la Baixa de Glòria, que acudixen tots els capitans, tant monos com cristians, a l'Ajuntament, i a partir de les 5 es començarà també el centre de València a omplir-se d'aquesta música, d'aquest colorit tan meravellós que porten sempre els monos i cristians, no? I jo estava en el balcó, en el saló de cristal, en

0: companyia de Carmen, en companyia del seu acord, clar, i és tan... Ja, ixen les llàgrimes, sobretot per l'acord. Uh-huh. És l'últim dia que s'ha visten ja com a acord d'honor de la Feina Major de València. És un dia molt especial. Uh-huh. Aquest matí han acudit a casa de la Feina Major, sense haver-ho Carmen, i li han fet un passillo. Ja ha sigut, la veritat, que molt bonico, no? Tot s'ha aplaudint-li i tal i qual. Quan deixi de casa, que han anat a replegar-les. I sí que és l'últim dia per a elles, és un poquet tristot. També tristot. A Carmen Galiqueta, el simposio, que la inaugura ella, per exemple, ja parlarà, ja és convidant d'este simposio internacional, però ja queda poquet, perquè és que estem a 9 i en 4 dies tornarem. Jo, clar, estem en una sala de cristal i la gent no para de dir-te, bueno, en 4 dies, claro, ja estem en el xin i en altra. Claro, a la següent feina major de València, a la següent feina major infantil, ja la gent en el carrer parla un poquet de les quinieles, del tal, del qual, bueno... Anem a veure què és el que passa, que en cas pronte el jurat està perfilant. Ahir, de fet, el jurat també se les han portat les candidates a veure el castell de Fox, al... pues una prova més, no? També disfrutar, que també se ho mereixen, que porten moltes dies, porten un mes de proves, tu. Un mes, és una barbaritat. Així que esperar un poquet, esperar, que ja falta molt menys, i està a girar el cantonet, ho donarem en directe, evidentment, contarem tot el que passa, tot el que vaig passant, i ja està. I nosaltres sí que la professora, estem així, mira, en la comitiva, s'han ficat així per mig de... i sim per la plaça de la Reina, pues a buscar ja el carrer de la Pau. Bueno, ixe, allò és el previ, també. Allí se canta l'himne, se deposita la corona de flors als peus de Jaume. Ja t'he dit que enguany és més protagonista que mai ell i la seva espasa.
1: Sí.
0: El 150 aniversari de la seva mort, però l'espasa que està siguen protagonista, i sobretot els nanos, no? Ningú sí que està desfilant la senyera, però l'espasa dels xiquets es quidra pues, moltíssim l'atenció per l'espasa. Això també està xulo. Compte'm, compte'm.
1: Doncs sí, no? Estàvem molt pendents també de que anarés contant-se com es va desenvolupant, perquè, clar, ja ens queden un parell de minutets per anar acomiadant-nos, però ens quedem amb això, no, Boro, que esta vesprada Moros i Cristians al centre de València i que ara vas cap allà.
0: Hola, què tal? Hola, què tal? Com esteu? Bona, bona. Guapo, guapo. Has vist? Estàs en el micro. Per mi és la professora, el que té. De la cívica. Que, doncs molt bé, molt bé. Sincerament, hi ha moltíssima, moltíssima, moltíssima gent del cartell. Moltíssima. L'horatge acompanya, és veritat. Sí. Moltíssima gent que vaig a les pobles, moltíssima gent que vol disfrutar d'aquest dia, moltíssima senyera i moltíssimes ganes de festa. D'un dia gran per als valencians, tota la comunitat, este 9 d'octubre. T'han regalat Mocaurà, Benicull?
1: Sí, sí, m'han regalat Mocaurà enguany, la veritat. Sí, que
0: el director,
1: sí.
0: Esteve, qui ha segut?
1: No, l'horno Sant Antonio de Sant Antonio de Benajever, que l'altre dia ens la portaren als especials que farem el dilluns, així que això compta com a regal.
0: Benvinguda, sí, que si t'han regalat Mocaurà, això és el més important.
1: Això és el més important, clar que sí.
0: Com ens anem a quedar-se per així, seguint esta comitiva, moltíssima, moltíssima gent acompanyant d'esta professió cívica, la Real Senyera. Mira, algunes candidates a cort que estan per així també, i pues, final la professió i disfrutant. Es va donar lliure avui els membres del jurat, perquè hi ha candidates saludant. Va estar passant Carmen i la Cort i les candidates també estan saludant a Carmen i la Cort, no? El present i el futur més immediat que està a quatre dies. A quatre dies, justet. De nombrar-les. Per això, quan sents l'helicòpter o no?
1: Sí, sí, se sent, sí, se sent.
0: Com
1: se
0: si el tingueres en l'estudi, tu, que barbaritat.
1: Està ahí dalt de tu i l'escoltem de fons en aquest ambient. Doncs, Boro, feliç 9 d'octubre i gràcies per apropar-nos l'actualitat a la ciutat de València. Gràcies.
0: Au.
1: Adeu. I nada, estamos a un minuto de llegar a la una y media. Continúan aquí en esta programación especial, 10 minutos para resumir el deporte en la comunitat valenciana. Y luego, pues nada, de 2:20 y 2:10 con también un informativo especial de 20 minutos para recoger, bueno, pues las voces protagonistas también en la jornada de este 9 de octubre, en esas autoridades y en todo lo que es noticia en la Comunidad Valenciana. Así que a las 2:30 también seguimos, en Comunidad Valenciana en la Onda, seguimos ese recorrido que nos quedan muchas emisoras que visitar. Vamos a hablar de la Mocaurà, de la Dolçaina, de nuestras tradiciones y señas de identidad en un día como hoy, el 9 de octubre en la Comunidad Valenciana. Se quedan aquí con Onda Cero y con toda la información. Buenas tardes.
2: Tots a una veu, germans vingau.
3: Deportes Mediodía.
4: Más de uno Valencia, Onda Cero.
5: Es la 1:30 de la tarde y esto es Deportes Mediodía. Hoy para toda la comunidad valenciana, con motivo de este 9 de octubre en el que no para el mundo del deporte. Hay liga de fútbol, de baloncesto, tenemos balonmano y todo en este puente del 9 de octubre. El Villarreal visita al Real Madrid. El Elche recibe al Celta, el Valencia visita al Racing y la jornada la va a cerrar el lunes 12 de octubre el Levante en el Ciudad de Valencia ante el Sevilla de Luis García Plaza. Además, ayer Valencia Basket ganó a Hapoel en la Euroliga 93-82, pero hoy han recibido la alta distinción de la Generalitat y la Gran Cruz de la Orden de Jaume I el Conqueridor, Ferran Torres y Alejandro Grimaldo, y las integrantes valencianas del equipo español de gimnasia rítmica, Marina Cortelles y Lucía Muñoz. Y además, la medalla y la placa de la Generalitat al mérito deportivo se ha concedido a la piragüista valenciana Bárbara Pardo Mas. Hoy, 9 de octubre, con Alejandro Bermúdez a los mandos, arrancamos.

0: Vitaldin, tu marca de gummies funcionales para dar un plus de vitalidad a tu día.
1: Se quedan ahora con un especial informativo Comunidad Valenciana, más deporte en la brújula de la Comunidad Valenciana y en la brújula del Radio Estadio.
2: Deportes Mediodía.
3: Els valencianes i els valencians esperen solucions, no esperen soroll.
2: Más de uno. Noticias Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
4: Bona vesprada. És el missatge del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en l'acte institucional pel 9 d'octubre, marcat per la vivenda i les protestes que la defensen. Notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez.
5: Què passa?
6: Res, un avís per a revisar la meua medicació.
5: Quina tranquil·litat.
6: Ja ho crec. Anem a passejar.
7: Si tens un tractament crònic, rebràs un avís per a revisar-lo o quan hagi sigut actualitzat. Activa les notificacions de l'app GBA Més Salut. Seguís amb la teua vida. Nosaltres t'avisem. Generalitat Valenciana.
4: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha instat a aconseguir un enteniment en àmbits com ara la vivenda, l'educació o la cohesió territorial. Amparo Sánchez.
8: Ha sigut en el seu discurs en l'acte institucional pel Dia de la Comunitat Valenciana en el Palau de la Generalitat, el seu primer 9 d'octubre com a cap del Consell.
3: La vivenda, l'educació, la ciència, les infraestructures, la cohesió territorial o la sostenibilitat de serveis públics no poden començar de zero cada 4 anys. Perquè els valencians no viuen en la confrontació. Viuen pensant en arribar a final de mes, en la salut dels seus pares, en l'educació dels seus fills o en la carretera per anar a treballar. Els valencianes i els valencians esperen solucions, no esperen soroll.
8: En un discurs en València s'ha referit a la Dana de 2024, unes setmanes del seu segon aniversari, i ha reivindicat un finançament just, també la identitat valenciana.
3: La senyera no té peatges. La llengua no demana més que la complicitat de l'afecte. I les nostres tradicions no tenen propietaris, són de tots. Este 9 d'octubre és una oportunitat per a proclamar, amb serenitat, però amb fermesa, que ningú té dret a apropiar-se d'allò que és de tots.
4: Un discurs que han valorat així els partits polítics valencians, Ramon Pérez.
9: Un discurs decebedor, buit de contingut i allunyat de la realitat. Valoren des de l'oposició Partit Socialista i Compromís, confiant en que este siga l'últim 9 d'octubre amb el PP a la Generalitat. Diana Morant i Joan Baldoví.
10: És decepcionant que el president de la Generalitat, quan menciona els problemes dels valencians i les valencianes, acaba sempre tirant la pilota fora.
11: Que este govern està en les antípodes del poble valencià. Un consell que no es mereix el poble que té i un discurs absolutament buit.
9: PP i Vox, en canvi, celebren el Parlament del president Pérez Llorca, un discurs institucional d'unitat i amb visió de futur davant les polítiques del govern central, destaquen Nando Pastor i José María Llanos.
12: Con toda la nitidez del mundo, con toda la claridad y con toda la contundencia del mundo, ha reivindicado aquello que los valencianos nos merecemos y aquello que el gobierno de Madrid, el gobierno de Pedro Sánchez, ha venido de manera sistemática negándonos.
13: Yo creo que ha sido acertada la posición que ha tomado el presidente con una visión institucional en el día de hoy que nos tiene que representar a todos, que es un día de unidad.
4: El torero Luis Francisco Esplà replega l'alta distinció de la Generalitat i la gran creu de l'ordre de Jaume I el Conqueridor i ha sigut l'encarregat de parlar en nom de tots els premiats.
14: Son distintas las profesiones, son distintas las actividades, pero tenemos algo de lo que participamos absolutamente todo. Sobre el sustrato de una voluntad con una buena siembra de virtudes es como todos estos premiados han abonado la excelencia.
4: També han rebut l'alta distinció els futbolistes valencians de la selecció espanyola de futbol, Ferran Torres i Alejandro Grimaldo, i les integrants valencianes de l'equip espanyol de gimnàstica rítmica, Marina Cortelles i Lucía Muñoz, així com la ciutat autònoma de Ceuta.
8: La seva consellera d'Educació i Cultura, Pilar Orozco, ha reiterat que és un orgull representar els veïns de Ceuta i ha posat en valor el reconeixement i el suport de la resta d'Espanya. A més, també s'han entregat altres distincions com la d'Igualtat a l'entitat Mamás en Acció. La seva fundadora, Maria José Jimeno, ha agraït el treball de centenars de voluntaris o la distinció al mèrit científic Enrique de Madaria, qui ha reclamat més recursos per la investigació. Els escoltem.
15: Creo que nos tenemos que apoyar en nuestro propio ser, ¿no? En en lo que somos como ceutíes y como españoles.
16: Es un reconocimiento a las decenas y centenas de personas valencianas que un momento de la su vida digueren contra mí, que hoy seguísen ahí, a los peus de Gitech, de todos los chiquets en los hospitales.
17: La investigación debería reconocerse en el mundo de los médicos mucho más. Pues se prima el ver pacientes, pero la investigación no está nada recompensada. Entonces es una especie de hobby que hacemos en nuestro tiempo libre.
8: Com a ambaixadors de la Comunitat Valenciana han sigut reconeguts l'actor Enrique Arce i el col·legi de l'Art Major de la Seda.
18: ¿Un sofá nuevo? ¿Otro colchón? ¿Renovar tus muebles? Ahora todo sin IVA. Aprovecha los días sin IVA de Conforama solo del 9 al 12 de octubre. Conforama.
19: En Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio, con hasta 10 años de garantía. Sin dudar, Nissan Almenar.
4: Un 9 d'octubre, com dèiem, marcat sens dubte per la vivenda i les protestes que tracten de reivindicar este dret constitucional. Des de fa quasi una setmana es mantenen les acampades a Alacant i València. La de la capital del Túria, situada en la plaça de l'Ajuntament, ha obligat a cancel·lar actes com ara la Mascleta, encara que els acampats han col·laborat retirant algunes tendes perquè discorreguera la processó cívica. Nacho Reig.
20: Els acampats han decidit no acceptar la integració de noves persones en la protesta per motius de seguretat fins a nova data. També perquè la Policia Nacional ha tallat avui els accessos a la plaça amb la finalitat d'evitar incidents. Un dels seus portaveus, Rafael Mejías, ha reiterat la voluntat dels acampats de, excepte la Mascleta, la resta dels actes

0: festius previstos en la plaça puguen fer-se sense problemes.
1: Las tiendas se movieron ayer por la noche para despejar toda la zona que está entre la plaza del Ayuntamiento y la fuente, donde teníamos tiendas y nos pidieron por favor que las moviéramos. Y entonces nosotros, que como desde el principio hemos dicho que queremos colaborar en coexistir con los actos del 9 de octubre que se puedan celebrar con nuestra estancia en la plaza, lo hemos hecho sin ningún problema.
0: Els acampats segueixen sense posar data. Al final de la protesta insisteixen en que no s'aniran fins que aconseguisquen tots els seus objectius.
2: El dispositiu de seguretat previst per avui a València s'ha reforçat passant dels 1.300 agents previstos inicialment a 1.700. Pilar Bernabé, delegada del govern.
3: Com som plenament conscients de la situació que tenim, anem a posar un dispositiu reforçat respecte al que havíem acordat, que treballarà durant tota la jornada d'avui per a garantir la convivència.
2: Este dissabte 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental i en esta ocasió posem el focus en les conseqüències que pot tindre la dificultat per a afrontar les despeses de la vivenda. Tot això, segons els experts, pot generar una sensació persistent d'inseguretat i estrès i desembocar en malalties. Carolina Pino és psicòloga d'intervenció social i assessora del Col·legi Oficial de Psicologia.
4: El hogar es nuestro espacio seguro y eso se ha puesto en cuestión. El hogar ya no es algo que podamos tener sí o sí, sino que es un bien al que cada vez menos personas pueden acceder. Esto pasa factura y bueno, estamos viendo pues casos de ansiedad extrema, problemas para dormir, incluso he llegado a ver crisis psicóticas que tienen que ver con la amenaza de ser desahuciados en breve.
2: Un problema, diu, el de l'habitatge que afecta a tota la població, encara que posen el focus en els joves i en la seva mirada cap al futur. I comença ara un repàs per tota la comunitat valenciana, per les nostres comarques, per veure com s'està celebrant avui el 9 d'octubre. Comencem per la província de Castelló, la capital. La programació inclou la tradicional cercavila de les tres cultures. Juanjo Tobar.
5: També hi ha celebracions en altres municipis de la província. A Borriana, la plaça Major acull una jornada amb dansa tradicional, xegans i cabuts i música de dolçaina i tabal. A Benicàssim, les activitats familiars i la cercavila cívica són alguns dels actes més destacats. La delegada del Consell a Castelló, Susana Fabregat, ha assenyalat que és una jornada per a reivindicar i posar en valor les nostres arrels.
6: Desde la costa hasta el interior queremos que cada pueblo tenga oportunidades y que cada persona sienta que sus necesidades se escuchan. Hoy celebramos nuestras raíces, nuestra lengua y nuestras tradiciones y miramos al futuro con ilusión, con confianza y con la voluntad de seguir construyéndolo juntos. Visca Castelló y visca la Comunitat Valenciana.
5: Un 9 d'octubre que dona pas a més a un llarg pont festiu i que suposa un impuls per al sector turístic de Castelló, amb restaurants amb una elevada ocupació i hotels que superen el 80% de reserves.
2: I de Castelló al Camp de Morvedre, Sergi Beltrán.
7: Les recreacions medievals tornen avui a Sagunt amb motiu del 9 d'octubre. La ciutat celebra el Dia de la Comunitat Valenciana amb una programació que combina història, tradició i música als peus del castell romà. El mercat medieval és un dels grans atractius. Es pot visitar durant tot el pont en la plaça Cronista Xabret i la pujada al castell, amb recreacions històriques, espectacles, danses medievals, tallers artesanals i activitats infantils. Durant la jornada d'avui hi haurà també diversos actes tradicionals. Al migdia, els campaners de Morvedre realitzaran un volteig general de campanes en la plaça Major. Després arribarà la mascleta en la plaça Picasso i a la vesprada, els grups de danses valencianes, els fallers i danses de Morvedre oferiran els seus espectacles de ball tradicional. A més, l'Ajuntament entregarà avui les medalles de la ciutat i a la nit l'Orquestra Gallega Panorama posarà la guinda a la celebració.
2: Ens fixem ara en la ciutat de València, epicentre de moltes de les celebracions este 9 d'octubre, Nacho.
0: El bon oratge ha tret al carrer a milers de persones per a seguir esta processó cívica que enguany ha tingut un significat especial per el 750 aniversari de la mort del rei Jaume I, l'espasa del monarca que es conserva al Museu Històric Municipal Aixic per tercera vegada en la processó. Com hem comptat, l'habitual mascleta que tanca la desfilada no es podrà disparar parar a causa de la presència de l'acampada per la vivenda en la plaça de l'Ajuntament. L'alcaldessa Maria José Català ho ha lamentat, però ha agraït les facilitats que han donat els acampats perquè la processó hagi pogut arrencar sense problemes.
8: Nos hubiera gustado celebrarlo con pólvora al final de la llegada de la procesión cívica, porque la pólvora es un elemento identitario propio de nuestro pueblo. Ha sido una renuncia en aras a que todas las distintas sensibilidades de la plaza pudieran convivir. Así que bueno, pues yo creo que hay que lanzar un mensaje de concordia.
2: També a València, de cara a la vesprada, manifestació reivindicativa pel 9 d'octubre.
9: I serà al carrer enguany per l'educació pública valenciana, amb un espai específic per al professorat, també pel dret a la vivenda o per la justícia per a les víctimes de la Dana, tot amb l'eslògan Guanyem el País. Anna Oliver és la portaveu de la comissió de 9 d'octubre.
10: Que volem més autogovern, que volem un

0: País Valencià, que parle valencià, que protegisca la cultura, que es preocupe del dret civil valencià, del finançament just i del sector primari, que tingueu serveis públics dignes. Un País Valencià que merisquem, que volem guanyar, tenim el carrer, volem tindre també el punt de decisió.
1: A la comarca d'Utiel-Requena les celebracions giren en torn de l'exposició Jaume I, Dani Rodrigo.
2: A motiu de la celebració d'aquest 9 d'octubre i enmarcat en la commemoració de l'any Jaume I pel 750 aniversari de la mort del monarca, Utiel alberga una mostra històrica de primer nivell. La sala polivalent de la Casa de la Cultura, situada al carrer Camí número 1, acull l'exposició Jaume I. La mostra, organitzada per l'esquadra lleials a Jaume I en col·laboració amb l'Ajuntament d'Utiel, ofereix als visitants l'oportunitat de contemplar l'exhibició d'una reproducció de la reconeguda obra d'Ignacio Pinazo. Així mateix, l'exposició realitza un recorregut detallat per les diferents etapes biogràfiques del rei el Conqueridor, complementant amb elements quotidians de l'època i diversos detalls explicatius sobre el seu llegat històric. Esta cita cultural i històrica romandrà oberta al públic fins al pròxim 30 d'octubre.
1: I viatgem ara a la Ribera Alta i Baixa, Virginia Delgado.
3: El CIRA lidera els actes reivindicant la figura de Jaume I en el 750 aniversari de la seva mort a la ciutat. Sota el lema Dia del Poble Valencià, la capital de la Ribera Alta inaugura nous murals sobre el monarca a la plaça de l'Antic Mercat, a més de l'exposició de l'Arxiu Municipal sobre la moneda valenciana oberta fins al 22 de novembre. El programa del CIRA inclou demà el teatre infantil, el misteri de la mocadora al MUMA i l'aplec de danses al Gran Teatre. Carcaixent obri aquesta vespre Prada les seues festes de moros i cristians amb l'entrada falsa. Per la seva part, el Ginet ha viscut avui la seva processó cívica i el tradicional concurs de paelles. Cullera, sota el lema Un himnos, recrea avui l'entrada del rei Jaume I i arranca el seu mercat medieval als jardins del mercat, mentre el Musafes oferirà demà dissabte tallers infantils medievals a la Casa Llora.
1: I aterrem a Alacant i pendent de la Marina Baixa està Anna Climent.
4: Eixos reconeixements del 9 d'octubre a Benidorm serà per a la restauradora Fanny Sarrió, que treballa a l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació. A la vila, per al ciclista Felipe Ors, 8 vegades campió d'Espanya de ciclocross, i Vicenta Climent per la seva contribució a preservar la gastronomia i les tradicions vileres. També hi haurà reconeixement a Finestrat amb l'escut d'or per al músic, mestre i compositor José Vicente Algado, mentre que la Nucía aposta per la música tradicional i per les danses, a més d'una mocadora solidària a benefici de l'Associació Espanyola contra el Càncer. I al Fas del Pi, la jornada tindrà de protagonistes els més menuts amb tallers i teatre infantil.
1: I un poc més avall està Alacant i els seus voltants, Pepe Requena.
5: Empezamos nuestro repaso en San Vicente del Raspeig, en donde tras la entrada anoche de Jaume I quedó inaugurado el mercado medieval, que estará abierto hasta el domingo de 11 a 23 horas, con una amplia programación para todos y ambientado en el siglo XIII. Xixona celebra a las 2:30 la tradicional comida de hermandad tras el homenaje esta mañana a Jaume I y los discursos institucionales y el reconocimiento a personas ilustres del municipio. En San Joan d'Alacant esta tarde se celebra el acto institucional y la presentación del libro Bajo las raíces de la viña, escrito por Noé Vicente. La música tradicional llegará con el 10º aplec de sonadores Juanjo Forner el próximo domingo. Antes, el sábado, market cultural con artesanos, música y talleres por la conmemoración del 750 aniversario de la muerte del rey Jaume I. También tendremos pilota valenciana tanto hoy como mañana. Seguimos en Alcoy con muchas propuestas para este fin de semana, con circo, espectáculos y concurso de paellas este sábado. El domingo, el grupo de rock valenciano Ramones presentará un 2-3-4 en el Teatro Calderón a las 12 y a la 1, actuación de la nueva Muy Seranga del Gemesí. También hasta el domingo se celebra la Fireta Alcoyana y la Fireta Artesana, compuestos de productos típicos y comida, y la Feria del Libro en valenciano. Muchamel, El Campello, la capital alicantina, también han estado o están plagados de actos donde los correfogs, la danza o la música tradicional valenciana han estado presentes. En Alicante, entre otras actividades, hemos tenido la tradicional lectura del Tirant lo Blanc de Joanot Martorell a cargo de alumnos de diferentes col·legis.
1: I David Alberola, com és el 9 d'octubre a les comarques del Vinalopó?
6: A Elx s'ha celebrat un acte institucional en el qual s'ha inaugurat un monòlit dedicat a Maximiliano Tous. A més, ha dut a terme una representació històrica de l'entrada a cavall de Jaume I i s'ha comptat amb la lectura de diversos fragments de l'Estatut d'Autonomia. A Crevillent, l'acte principal ha consistit en l'issat de la senyera. I a Santa Pola, la celebració ha començat en un cercaviles i s'ha celebrat també un ple municipal extraordinari. A Elda també s'ha gaudit d'un cercaviles en el que han

com no anem a estimar a la nostra terreta? Avui és un dia de celebrar. Avui és el 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana. Molt per estar orgullosos, no? El nostre territori, als peus del Mediterrani, amb la major de les sorts d'haver nascut ací a la Comunitat Valenciana. Mediterrani, gastronomia, història, patrimoni, llengua i, sobretot, nosaltres, la gent que habitem esta comunitat, que és el que fa que siga molt única. Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda, en un dia en el que anem a mirar enrere, anem a recordar d'on venim i a celebrar tot allò que ens uneix. Són 750 anys del llegat de Jaume I, de la seva mort. Fa quasi 8 segles,

0: Jaume I deixava escrita en el llibre dels fets l'emoció de veure on echar la senyera sobre València. Avui, molts segles després, la senyera continua sent símbol de la nostra història, de les nostres tradicions i de la identitat d'un poble que celebra avui el seu dia gran, 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana. Així que feliç dia a tots els valencians i a les valencianes en una jornada especial en la que continuem celebrant-ho amb tots vostès des de les 12:20 amb una programació especial a tot arreu de la Comunitat Valenciana. Fins a les 3 en aquest moment els anem a apropar i a les 7:20 de la vesprada la brújula o seguirem fent amb Ramon Pérez, però en esta mitja horeta de ràdio anem a repassar doncs a alguns actes del 9 d'octubre, anem a acostar-nos a l'ambient que es viu als carrers, a conèixer eixes tradicions, la gastronomia i escoltar les veus dels companys de les emissores d'Onda Cero en tota la Comunitat Valenciana. Som una terra amb molta història, amb molta cultura i sobretot amb molta gent que la fa gran cada dia. Així que en un dia per a sentir-nos orgullosos de les nostres arrels i de tot allò que compartim, arrenquem este especial fins a les 3 de la vesprada fent una xicoteta pausa, escoltant uns consells i en tornar amb una ronda de connexions a les nostres emissores de la Comunitat Valenciana en Onda Cero per conèixer de prop com s'està visquent este 9 d'octubre.
1: No és tard, i és que això és així, formes part de mi, he crescut al teu costat.
2: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.
3: Hay quien llegó de muy lejos, hay quien nació aquí, hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una, porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
4: No te pierdas el programa especial Comunitat Valenciana en la Onda desde el Palau de la Generalitat con motivo del 9 d'octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Begoña Perpinyà y Andrea Agut hacen un recorrido por las actividades programadas, las peculiaridades de esta celebración y las tradiciones más arraigadas. Ya puedes escuchar el programa especial 9 d'octubre en las webs Onda Cero de la Comunitat Valenciana. Colabora Generalitat Valenciana.
5: Última hora. En la Fundación Adecco nos hemos propuesto despedir a todos los enemigos. Sí, a todos. Si quieres saber por qué, entra en despediratodos.com.
6: Comer más proteína, más proteína, comer más proteína.
7: Si comer más proteína te está obsesionando, hazlo fácil. Añade conservas de pescado y marisco en tu día a día. Porque ser de conservas es muy pro. Proteína real para vidas reales. Este es un mensaje de Anfaco Cidma, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España. Llena tu mesa de mar.
8: Este puente tenemos un plan jurásico para ti en Teruel. Viaja millones de años y vive una aventura inolvidable en familia o con amigos. Dinosaurios, ciencia y diversión te esperan en Dinópolis. Dinópolis.com.
9: Última oportunidad para aprovechar los días sin IVA de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. No te lo pierdas. Solo del 9 al 12 de octubre. Conforama.
10: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
2: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda.
0: 35 minuts en directe en este especial pel 9 d'octubre a Comunitat Valenciana en la Onda. I és que hi ha jocs que podríem recórrer sense veure'ls. I això és el que farem avui amb un dels jocs més emblemàtics de València que avui, més que mai, en aquest 9 d'octubre, mereix que fiquem en valor. Un recorregut gastronòmic, part en l'orella, sonor també, que ens farà la boca aigua i que ens acosta Andrea Agut. És 9 d'octubre i com cada any la millor manera de celebrar-ho és preparant un bon menjar amb els nostres i curiosament estem a València, a les portes d'un dels llocs que millora una tota aquesta gastronomia del nostre territori.

0: Ara sí, ja estem dins del Mercat Central de València. Ací dins impregna una barreja de llengües, de persones, de carrets i dolors de tota mena. Si seguim en línia recta des de l'entrada principal de la plaça del Mercat, arribem així a una parada perfecta per a començar la nostra ruta. Efectivament, una cosa que sempre hem de portar a la bossa són isos fruit checks. Hem pillat els dependents esmorzant, però de seguida ens atenen i ens recomanen el millor de la casa en aquests moments. Ens ho conta Nacho, propietari de Fruit Checks Tío Paco, al Mercat Central.
1: Ahora es la temporada en sí del fruto seco. Concretamente la nuez nacional, que aún no la tenemos, pero va a entrar en una semana o así, y la almendra, que ya es nueva de temporada, que acaba de entrar. Y concretamente para nosotros, indudablemente, el producto estrella es la almendra.
0: Doncs no se'n parla més, ara a pesar-ho tot. Ja tenim armeles, unes anous, i què és el que no pot faltar a la taula ni en un mercat? Doncs una bona carnisseria. I si li preguntem a Amparo, de la charcuteria Palco 102 del mercat, a veure què és el que ens recomana.
2: Yo te haría una bandejita de ibéricos con su salchichón, su chorizo, su lomo, su jamón, su achurizada, que sale muy buena, y que lleve un poquito de todo, su queso manchego puro de oveja, buenísimo.
0: Doncs ara, a tallar pernil.

0: una vegada tallat i envasat, continua la ruta a una altra zona ben diferenciada del mercat. Allí l'olor és més intens, fa més fred i si tanquem els ulls podríem estar perfectament al port de València. Estem a la zona de peix i les converses sonen així.
1: Bé, no? Això per congelar. Fas un a un per separat, val?
2: Sí.
1: Per un costat i l'altre.
3: Vaja, així n'heu test tot, clar.
1: Està la tonyina, està, està el lluç i està el salmó, no? Pues sí, però... per esta setmana va tot bé, ja.
3: 65 euros i no ha trencat res.
1: Bé, està bé.
3: Imagina't haver trencat algo.
1: Després de 30 anys venint així, val la pena vindre a estar parada. I jo vinc des de Gandia, no vinc... Bueno, des de Daimús, exactament.
0: Estem a la peixateria Alfredo Gil, que porta des dels inicis del mercat. Els temps han canviat, el turisme s'ha multiplicat, però els seus valors continuen sent els mateixos. El tracte al client i la qualitat són el primer. Ens recomanen, com no, un poquet de bacallà. Doncs tenim fruits secs, embotit, un poquet de peix, però què no pot faltar en una taula valenciana? Així és, un poquet de pa d'Estellers. I de postre ens en portem unes palmeretes també. I una vegada les tenim ben preparades, com no, també agafem una moca hora. Queda més que demostrat que el mercat central de València és molt més que un lloc on comprar. És tradició, és cultura i és sobretot gent. Gent que manté viva la nostra essència cada dia i avui 9 d'octubre, què millor vergonya que celebrar allò que som al voltant d'una bona taula i amb ganes de compartir. Així que, companya, si t'espere, amb les mans plenes i la taula quasi, quasi parada. Bon 9 d'octubre. A aquestes hores, quina fam, les 2:40, amb tot aquest recorregut pel mercat central, amb la nostra gastronomia com a protagonista, i no serà l'única parada que fem avui, eh? Parem també atenció, que de seguida el seguim parlant de gastronomia, però ara mateix fem un viatge en el temps, que els sembla? Espere que bé, perquè ens n'anem al segle XVIII, de la mà, al segle XIII, de la mà de Sergi Beltrán, des d'Onda Cero Sagunt, però d'una forma molt especial, podríem dir que sense complicacions, sense anar-se'n molt lluny.
4: Bona vesprada, companyes. Jo no sé si vos passa com a mi, però a mi cada 9 d'octubre m'entren ganes de viatjar en el temps. Concretament al segle XIII, eixa època de castells, cavallers, almaures, espases... Tot això que ens han venut les pel·lícules com una època apassionant i que per a què vos vaig enganyar? Jo m'ho he cregut completament. Això sí, si algun dia inventen la màquina del temps i puc viatjar fins a aquella època, amb la sort que tinc segur que als 5 minuts me passa alguna cosa. Que si caig del cavall, que si em confonen amb un enemic... o directament m'emporte la pesta negra. Però mentre la ciència no inventa la màquina del temps, tenim una alternativa prou...

0: més senzilla, visitar el Camp de Morvedre. Així, tenim una de les coses més semblants a viatjar en el temps que existeixen. Comencem per Sagunt. Tenim un castell que s'estén durant quasi un quilòmetre i que és bàsicament un resum de més de 2.000 anys d'història. Per ací han passat ibers, romans, musulmans, cristians i encara queden restes de totes aquestes èpoques. I si baixem un poquet, tenim el Teatre Romà, construït al voltant de l'any 50 després de Crist. Un edifici que porta quasi 2.000 anys ací i que després d'unes reformes que van donar bastant que parlar, encara continua acollint espectacles. Però si volem parlar de viatges en el temps, tenim fins i tot una xicoteta història d'anada i tornada. Perquè el Cid Campeador va conquistar Sagunt a la fi del segle XI, però la ciutat va tornar després a mans musulmanes. I no va ser fins a 1238 quan Jaume I la va conquistar definitivament. Així que si voleu fer una espècie de viatge medieval sense necessitat que ningú invente cap màquina, aquest dia Sagunt ho posa bastant fàcil. Durant aquest cap de setmana ens podem apropar al mercat medieval que han muntat a la plaça Cronista Xabret i també a la pujada al castell amb recreacions històriques, espectacles, danses medievals i moltíssimes més activitats. I si després de tanta edat mitjana vos avillis un pla un poc més barat, també tenim una opció magnífica, no gastar ni un euro. Podem agafar les esportives i marxar-nos cap a la Serra Calderona. Tenim la ruta de les Cadenes, a Segart, podem acostar-nos a Sant Esperit, a Xilet, o també eixir des d'Estivella per la senda de la Tancà cap a la Font de Barraix i l'entorn del Garbí. Reconec que hi ha una cosa meravellosa de viure a un lloc com el Camp de Morvedre, i és la facilitat de passar d'un castell medieval a la muntanya i de la muntanya a la mar en qüestió de minuts. Perquè també tenim les platges, la del Port de Sagunt, el Grauvell en el seu meravellós fortí, el Mardà, Corint, Malvarrosa, Canet d'en Berenguer... Així que, encara que ja no estiguem precisament en agost, un passeig per la costa també pot ser un bon pla per a aquest pont. I si després de tant de passeig vos entra fam, arribem a un dels grans clàssics valencians, la paella. Perquè els pobles del Camp de Morvedre també sabem celebrar el 9 d'octubre com toca. Juntam-nos al voltant d'una taula i fer una paella. I vos contaré un secret. Si estem a Estivella podem rematar amb unes orelletes amb mel, un dels dolços tradicionals del municipi, amb farina, ous, anís i condimentat amb mel. I si no t'agrada la paella, no passa res. Et pots menjar un entrepà o un cantell. Sí, un cantell. És que així al Camp de Morvedre no mengem entrepans, no, mengem cantells. És una paraula que forma part del nostre vocabulari tradicional i que, a més, mescla dues de les grans senyes d'identitat d'aquesta terra. La llengua, el valencià més apitxat que existís, i la gastronomia. Així que al final, potser no necessitem cap màquina del temps. Si volem història, tenim el castell. Si volem edat mitjana, tenim el mercat. Que volem naturalesa, la Calderona. Que volem mar, les platges. Si volem menjar bé, la paella. I si volem berenar, el cantell. Així que li cridem cantell, entrepà, punteta de pa o com vulguem, l'important és que estem al Camp de Morvedre i que avui toca celebrar que som valencians i valencianes. Així que gaudiu del 9 d'octubre, gaudiu del pont i sobretot gaudiu de la comarca. I si algú aconseguís inventar la màquina del temps, per favor, que avise. Això sí, que em porte amb assegurança mèdica. Fins prompte.
1: Moltíssimes gràcies, Sergi Beltran, per aquest recorregut medieval tan interessant, sense cap màquina del temps necessària, que ho tenim així, ho tenim al nostre abast, i a dia d'avui, en ple 2026. Així que un llarg cap de setmana per a gaudir, ja saben, festiu avui, si tenen eixa sort, el cap de setmana, el dilluns, dia de l'Hispanitat, per a fer moltes coses. Així que viatgem de nou a la comarca, en aquest cas d'Utiel-Requena, on dos propostes enològiques i culinàries es sumen a la festa autonòmica per a posar en valor els productes autòctons i la cultura vitivinícola. Ens ho conta des de Requena, Dani Rodrigo.

La festivitat del 9 d'octubre es vist de gala a la comarca d'Utiel requenant propostes pensades per a enaltir la riquesa patrimonial, gastronòmica i enològica de la zona. Diversos espais enoturístics han organitzat activitats especials dirigides a celebrar la identitat valenciana a través del paladar, la música i el contacte directe amb la terra. D'una banda, el complex enoturístic Vila Sira acull el Vila Sira Festival 9 d'octubre,

0: certamen concebut per a posar en valor l'origen i l'excel·lència de la producció autonòmica. La cita tindrà lloc avui en horari de 12 de la matinada a 8 de la vesprada en les instal·lacions de Vilasira. Durant tota la jornada, els assistents podran degustar una selecció dels vins més representatius de tota la comunitat valenciana, combinats amb propostes gastronòmiques tradicionals i actuacions musicals en directe dins d'un entorn natural envoltat de vinyes. Un dels propietaris de Vilasira, Ricardo Gómez, ens explicava així al Más de Uno Requena com va néixer aquesta iniciativa.
1: Mira, la verdad es que este evento lo diseñé el año pasado, el 9 de octubre. Empecé a hablar con prensa a ver qué cosas se hacían y sobre todo no veía que había mucha actividad, ¿no?, de hacer, ¿no?, en tres semanas. Sí que lo hacían a lo mejor desde el ayuntamiento, ¿no?, pero así a nivel privado no se hacían. Entonces dijimos, la gente le gusta, funciona muy bien la Wine Market, que la hacemos a principios de abril, y dijimos, ¿por qué no hacer uno del 9 de octubre? Y a día de hoy tenemos, salvo el día 8, tenemos ya el 9 completo, 10 completo y 11 completo. O sea, sobre todo de ocupación de habitaciones. Más aparte todas las entradas que se están vendiendo ya. Y la verdad es que muy contento, porque al final es lo que dice mi amigo Rafa de López de Sexto Elemento, que dice que nosotros en Requena lo que vendemos es alegría. Porque ¿qué es el vino sino alegría?
0: Com deia Ricardo, els vins són alegria i com no n'hi ha res millor, tenim altra proposta similar però amb contacte directe amb la terra. El celler Vera d'Estena, situat a Utiel, ofereix una alternativa enfocada en les labors tradicionals del camp amb la seva activitat de verema i trepitjada de raïm. Esta experiència participativa, disponible fins a demà, permet a les parelles recolectar entre 10 i 15 quilos de raïm en caixes per a, posteriorment, realitzar la trepitjada tradicional en botes de fusta. El recorregut inclou una visita a les instal·lacions amb tas de vi estret directament de les barriques, seguida d'una degustació de tres vins acompanyats per una selecció d'embotits i formatges de la zona. Gastronomia, música i vins. Així, a la comarca d'Utiel-Requena ho tenim tot per a gaudir d'aquesta festivitat del 9 d'octubre.

0: Gràcies, Dani. Feliç 9 d'octubre, company. Un 9 d'octubre, com estan escoltant, per a degustar. Tenim molta gastronomia relacionada a un dia com avui. Els aparadors de Castelló també s'omplin estos dies de color amb eixes fruitetes de la mocadora. Però d'on ve allò de la mocadora? Serà que li regalaren al rei Jaume I una safata de fruitetes en la seva entrada a València? Pues crec que anem a eixir de dubtes amb Alicia Llop des d'Onda Cero Castelló.
1: Podríem dir que el 9 d'octubre, Andrea Begoña, si a Castelló també se celebra a mossegades, però a mossegades dolcetes, eh? Així la tradició també té gust de massapà i també a fruita confitada, ens conten els pastissers. Quan s'acosta este dia, el 9 d'octubre, doncs els aparadors de les pastisseries s'omplin també de xicotetes peces de colors que ens recorden que les nostres tradicions també es conserven entre massapà, un poc de sucre, ametlla i també ou. El dolç més emblemàtic, com ja coneixem també així, és la moca dorada, amb els tradicionals massapans en forma de fruites i les xicotetes figures que representen alguns dels productes de l'horta valenciana, en definitiva, una tradició especialment arrelada també a la província de Castelló i de manera particular en la localitat de Burriana, que és on més es consumís este dolç. Un dolç que té la seva pròpia història relacionada amb l'entrada del rei Jaume I a Castelló. Ens conta el pastisser de Castelló, César Solsona.
2: Cuando entró a la ciudad, entonces le regalaron frutas naturales, pero como evidentemente el tiempo ha cambiado, pues en las pastelerías, para conmemorar aquel evento, aquel motivo de regalo, de donación, pues las pastelerías comenzaron a hacer frutas de mazapán, algún panellet ya y algún buñuelo y cosas de esas. En la provincia de Castellón, en el pueblo que más se lleva todo esto, es el que más hermanado está con Valencia, que es Burriana.
1: Però darrere d'aquestes xicotetes peces de massapà hi ha també un important treball d'elaboració, partits d'ingredients senzills, però aconseguir la textura i el punt adequat requereix d'una certa experiència. L'ametlla i el sucre són la base del massapà. La mescla es treballa fins a aconseguir una massa modelable que després donarà forma a les fruites i als diferents figures. I una vegada modelada,

0: Després, ens conta César Solsona, les peces es poden decorar i donar color per aconseguir aquest aspecte tan característic i que conforma i forma part del que coneixem com la moca dorada. I encara que la recepta manté la seva essència, la pastisseria també deixa espai a la imaginació perquè no tots els clients es conformen sempre amb el de tota la vida.
1: El mazapán de figura es un mazapán cocido. Se llama cocido, pero no cocido al horno, porque el azúcar está hervida con un punto muy fuerte, y lleva un pelín de glucosa. Entonces se queda una pasta que es como, te diría yo, que es más buena, es 30 veces mejor que el azúcar fondant famoso este que está de moda, que hacemos figuritas y cosas de estas, pero nosotros en vez de hacerlo con figuras de azúcar, lo hacemos con mazapán. Un mazapán que es muy fino, muy bueno y muy bueno de comer, pero este no va cocido al horno, ya va cocido porque el azúcar está a más de 140 grados. Luego le damos forma, hacemos kiwis, melocotones, platanitos, aceitunas, hasta morcillas, ¿sabes? O sea, un poquito la figura que tú quieras hacer. Hemos hecho una cazuela, por ejemplo, y hemos puesto un trocito de panceta, unas aceitunas, una morcilla de Burgos o lo que sea, y queda también muy, muy bonito.
0: Perquè la tradició no està renyida amb la creativitat. Al final l'objectiu continua sent el mateix, mantindre viva una costum que passa de generació en generació i que cada 9 d'octubre torna a convertir les pastisseries en aparadors de la cultura valenciana.
2: Així és, Alicia. Moltíssimes gràcies i feliç 9 d'octubre a tu, a tots els companys d'Onda Cero Castelló, a tots els companys d'Onda Cero en la Comunitat Valenciana que fan possible estos especials amb tant de contingut, amb tanta riquea i amb tantes veus protagonistes. Hem parlat de castells i de patrimoni, hem parlat del valencià, de la mocadora, de la senyera. Són elements de la nostra identitat valenciana, però també la música, en concret un instrument que té molta història i que al llarg i ample de la Comunitat Valenciana està present i més viu que mai en molts esdeveniments. La dolçaina, així que ens n'anem a la Marina Baixa amb Marta Llinares.
3: Així és, Begoña, la dolçaina, eina dolça, forma part del nostre patrimoni cultural per excel·lència. Per saber més d'ella, hem conversat amb el director de Collo, professor i dolçainer Hernando Fernández, que ens ha descrit perfectament com és el nostre instrument tradicional.
4: La dolçaina és probablement un dels instruments que més identifiquem amb la cultura valenciana. És un instrument de vent, de doble canya i de tub cònic, construït tradicionalment en fusta. Té un so molt potent, directe i penetrant, i això té molt a veure amb la seva funció tradicional. És un instrument pensat per a sonar al carrer, a l'aire lliure i en espais on havia de poder escoltar-se per damunt de molta gent.
3: L'origen exacte de la dolçaina no és completament clar. Es creu que aquest instrument de vent de llengüeta doble té les seues arrels als instruments musicals antics de la península Ibèrica i del Mediterrani. Sí que està clar que forma part d'una família d'instruments de vents de doble canya molt antiga i en la seva possible evolució trobem instruments del món islàmic com el surnai i posteriorment les xirimies medievals. En qualsevol cas, és una evolució molt llarga i les fonts històriques no sempre són clares.
4: El que sí que sabem és que tenim referències a la dolçaina en documents valencians, ja des de l'edat mitjana. I això ens mostra una cosa molt important. La dolçaina ha estat sempre molt vinculada a la vida social i festiva del nostre territori. El dolçainer era tradicionalment un ofici i l'instrument es transmetia sobretot de manera oral i artesanal. Però durant el segle XX, la situació va arribar a ser molt, molt, molt delicada. Als anys 60, la dolçaina va estar a punt de desaparèixer. A partir d'aquell moment comença un procés de recuperació molt important, amb figures com Joan Blasco, la creació d'escoles, els aplecs i, sobretot, l'aparició de les colles. I així podem parlar de formacions que han sigut molt importants, com, per exemple, la Xafiga de Muro, una de les colles pioneres dels anys 80. Aquestes agrupacions van ajudar a canviar la manera d'entendre la dolçaina. Ja no era només el dolçainer amb el seu tabalet, sinó que començava a convertir-se en una formació musical amb moltes més possibilitats. En aquest procés també és fonamental figures com Xavier Richard, que contribueix molt a la normalització de la dolçaina des del punt de vista pedagògic i musical. Es desenvolupa la tècnica,

0: apareixen nous repertoris i noves possibilitats expressives i la dolçaina comença a entrar en altres àmbits musicals, bandes, grups de música tradicional, folk, rock, jazz i també els escenaris de concert.
1: Afortunadament, la dolçaina a dia d'avui està molt present a la nostra societat i si pensem que en fa unes dècades va estar a punt de desaparèixer, el ressorgiment és gegant. Ara la dolçaina ja està integrada als ensenyaments musicals reglats, es pot estudiar als conservatoris professionals de la comunitat i arriba també al Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València. Podríem dir que ara mateix és un moment dolç d'aquesta eina.
0: Hem passat d'una transmissió principalment oral i vinculada a la festa, a tindre també ensenyament reglat, investigació, pedagogia, repertori propi i formació superior. I jo crec que el futur passa precisament per continuar avançant en aquesta línia, desenvolupar la tècnica, crear repertori, investigar i explorar noves possibilitats, però sense perdre mai la seva identitat. Perquè, al final, la dolçaina és tradicional perquè ve de lluny, però sobretot perquè encara està viva. I una tradició només està realment viva quan és capaç de conservar les seues arrels i al mateix temps continuant creant coses noves.

0: I fins així el nostre viatge d'avui, però que ningú es pense que així acaba la festa, perquè si alguna cosa tenim en esta terra és història per a contar, cultura per a compartir, tradicions per a mantindre vives i futur per a conquistar. Tenim la mar Mediterrània, les muntanyes que ens lleven el sentit, l'horta que ens dona la vida, l'arròs que ens deix de categoria, els cítrics que fan olor a la nostra terra, les bandes de música que ens posen la pell de gallina, unes festes que són úniques i una gastronomia que, mare meua, ni en ho creguem. Sobretot tenim una llengua que ens uneix, una identitat que ens fa únics i una gent que, com toca treballar, crear, ajudar i tirar endavant, no es queda darrere ni de broma. Des de Vinaròs fins a Oriola, des de les nostres comarques de l'interior fins a cada racó de la costa, som un poble divers, orgullós i amb moltíssim a dir. Un poble que mira al futur sense oblidar d'on ve. Perquè ser valencians i valencianes no és només haver nascut ací, és sentir esta terra, viure-la i fer-la millor cada dia. Avui, 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana, hem alçat ben la veu perquè hem tingut molts i tenim molts motius de sobre per a traure pit, per a celebrar el que som i per a reivindicar tot el que encara podem arribar a ser. Així que no ens falte mai la il·lusió, que no perdem mai les nostres arrels i que continuem fent sonar la veu d'esta terra ben forta, ben clara i ben orgullosa. Ens escoltem a la pròxima edició de Comunitat Valenciana en la Onda, on la nostra terra té preu pròpia. A les 7:20, més actualitat i informació d'este 9 d'octubre amb Ramon Pérez, amb Isaac Sancho en la part tècnica. Bon 9 d'octubre i que siguem molt feliços. Adeu.
1: Comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Són les 3 de la tarda, les 2 en Canàries.
3: Noticias en Onda Cero.
2: Buenas tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día. Comienza a esta hora la operación especial de tráfico por el Día del Pilar. Se esperan más de 5,5 millones de desplazamientos por carretera. La subida de los carburantes ha dado una tregua esta semana. Llenar el depósito aún así cuesta este año 20 euros más de media que el año pasado.
4: Hay que apretarse el cinturón.
5: Claro que están altos, ya ve que se nota.
6: Cuesta el doble de lo que estaba costando hasta ahora, entonces se nota mucho. Ya ahora tienes que coger transporte público.
7: Lo sigo usando de manera porque lo necesito, pero está carísimo. Sí, está muy caro.
2: El gasóleo que también ahoga al sector del campo, que convoca tractorada en Madrid el día 28. Dicen que con estos precios no pueden seguir, que peligran sus explotaciones.
8: Creemos que es un momento crucial. Está en juego la soberanía, la seguridad alimentaria y está en juego el porvenir, el seguir con nuestras explotaciones adelante.
2: Seguimos pendientes de lo que decida el Supremo sobre la ley de nietos. La sala de lo contencioso va a seguir deliberando el fin de semana los escritos que le han presentado las partes, entre ellos la Fiscalía, el escrito de la Fiscalía que le pide que levante las medidas cautelares que afectan al CERA, que permita votar estas elecciones a los nuevos inscritos en virtud de la ley de nietos. Advierte la Fiscalía de que el adelanto ha cambiado el escenario.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Punt final a un 9 d'octubre d'actes institucionals, de festa al carrer, de bon horatge i d'absència d'incidents. No hi ha hagut mascleta a València, s'han repetit els crits de tots els anys a la processó cívica, es mantenen les acampades a la capital i a Alacant, però la normalitat ha sigut i és la protagonista. Bona vesprada, bon 9 d'octubre, gràcies per triar-nos, perquè així estem en directe com cada vesprada a esta hora per a contar tot el que ha passat i el que continua passant ara mateix en este Dia de la Comunitat Valenciana. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem.
2: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
3: ¿Un sofá nuevo? ¿Otro colchón? ¿Renovar tus muebles? Ahora todo sin IVA. Aprovecha los días sin IVA de Conforama solo del 9 al 12 de octubre. Conforama.
1: El més immediat és la manifestació que està discorrent des de les 6 pels principals carrers del centre de València en esta vesprada del 9 d'octubre. Marxa reivindicativa enguany per l'educació pública valenciana, pel dret a la vivenda o per la justícia per a les víctimes de la Dana. Tot amb l'eslògan Guanyem el país i amb una forta presència policial per tal d'evitar qualsevol possible aldarull a la manifestació o als seus voltants. Anna Oliver és la portaveu de la Comissió 9 d'octubre.
4: Volem un País Valencià ben finançat, en una condonació del deute, amb lleis pròpies, que puga governar, que puga dictaminar sobre el dret civil valencià. Evidentment que parlen valencià, que respecta l'escola i enguany ens acompanya una columna educativa i que, sobretot, que evite la reiteració de la desgràcia que patirem el 29 d'octubre.
1: Manifestació reivindicativa ara mateix al centre de València. És un dels actes de tancament del Dia de la Comunitat Valenciana, que ha començat a primera hora, com és habitual, al Palau de la Generalitat, amb el discurs del president. Juanfran Pérez Llorca ha instat a aconseguir un enteniment en àmbits com ara, per exemple, la vivenda, l'educació o la cohesió territorial. Núria Moreno.
5: Ha sigut en el seu discurs en l'acte institucional pel Dia de la Comunitat Valenciana en el Palau de la Generalitat, el seu primer 9 d'octubre com a cap del Consell.
6: La vivenda, l'educació, la ciència, les infraestructures, la cohesió territorial o la sostenibilitat de serveis públics no poden començar de zero cada 4 anys. Perquè els valencians no viuen en la confrontació. Viuen pensant en arribar a final de mes, en la salut dels seus pares, en l'educació dels seus fills o en la carretera per anar a treballar. Els valencianes i els valencians esperen solucions, no esperen soroll.
5: En un discurs en valencià s'ha referit a la Dana de 2024, a unes setmanes del seu segon aniversari, i ha reivindicat un finançament just, també la identitat valenciana.
6: La senyera no té peatges. La llengua no demana més que la complicitat de l'afecte. I les nostres tradicions no tenen propietaris, són de tots. Este 9 d'octubre és una oportunitat per a proclamar, amb serenitat, però amb fermesa, que ningú té dret a apropiar-se d'allò que és de tots.
5: Pérez Llorca ha tingut paraules també per a defensar l'autogovern i l'aigua.
1: Un discurs decebedor, buit de contingut i allunyat de la realitat, diuen des de l'oposició,

0: Un consell que no es mereix el poble que té i un discurs absolutament buit.
1: PP i Vox, en canvi, sí, celebren el Parlament del president Pérez Llorca un discurs institucional d'unitat i amb visió de futur davant les polítiques del govern central, destaquen Nando Pastor i José María Llanos.
2: Con toda la nitidez del mundo, con toda la claridad y con toda la contundencia del mundo, ha reivindicado aquello que los valencianos nos merecemos y aquello que el gobierno de Madrid, el gobierno de Pedro Sánchez, ha venido de manera sistemática negándonos.
3: Yo creo que ha sido acertada la posición que ha tomado el presidente con una visión institucional en el día de hoy que nos tiene que representar a todos, que es un día de unidad.
1: El torero Luis Francisco Esplà ha replegat l'alta distinció de la Generalitat i ha sigut l'encarregat concret de parlar en nom de tots els premiats i les premiades. També han rebut ixa alta distinció els futbolistes valencians Ferran Torres i Alejandro Grimaldo, les integrants valencianes de l'equip de gimnàstica rítmica Marina Cortelles i Lucía Muñoz o la ciutat autònoma de Ceuta, Amparo Sánchez.
4: La seva consellera d'Educació i Cultura, Pilar Orozco, ha reiterat que és un orgull representar els veïns de Ceuta i ha posat en valor el reconeixement i el suport de la resta d'Espanya. A més, també s'han entregat altres distincions com la d'Igualtat a l'entitat Mamas en Acció, la seva fundadora, Maria José Jimeno, ha agraït el treball de centenars de voluntaris o la distinció al mèrit científic a Enrique de Madaria, que ha reclamat més recursos per a la investigació. Els escoltem.
5: Creo que nos tenemos que apoyar en nuestro propio ser, ¿no? En lo que somos como ceutíes y como españoles.
6: Es un reconeixement a les decenes i centenes de persones valencianes que un moment de la seva vida digueren compte amb mi, que avui seguixen ahí als peus dels llitets de tots els xiquets en els hospitals.
7: La investigación debería reconocerse en el mundo de los médicos mucho más. Pues se prima el ver pacientes, pero la investigación no está nada recompensada. Entonces es una especie de hobby que hacemos en nuestro tiempo libre.
4: Entre altres, també han sigut guardonats l'Associació Síndrome de Down València, Maria Dolores Guillamón, amb la distinció al mèrit empresarial i social, o l'Associació Cultural de Cavallistes de l'Entrada de Bous de Segorbe. Com a ambaixadors de la Comunitat Valenciana ha sigut reconeguts l'actor Enrique Arce i el Col·legi de l'Art Major de la Seda. El Premi de les Lletres s'ha otorgat al poeta Carlos Marzal i també s'ha concedit la condecoració de l'Ordre de Jaume I al Conqueridor al Sindicat Central de Regants de l'Aqüeducte Tajo Segura.
1: Un 9 d'octubre marcat a més per la vivenda i per les protestes que tracten de reivindicar este dret constitucional amb eixes acampades tant a Alacant com a València. Esta última ha obligat a cancel·lar la mascleta, encara que els acampants han acabat col·laborant retirant algunes tendes per tal que discorreguera correctament la processó cívica. Rafael Mejías és un dels portaveus de l'acampada.
8: Las tiendas se movieron ayer por la noche para despejar toda la zona que está entre la plaza del Ayuntamiento y la fuente, donde teníamos tiendas y nos pidieron por favor que las moviéramos. Y entonces nosotros, que como desde el principio hemos dicho que queremos colaborar en coexistir con los actos del 9 de octubre que se puedan celebrar con nuestra estancia en la plaza, lo hemos hecho sin ningún problema.
9: La brújula Comunidad Valenciana.
10: Comer más proteína, más proteína, comer más proteína.
11: Si comer más proteína te está obsesionando, hazlo fácil. Añade conservas de pescado y marisco en tu día a día. Porque ser de conservas es muy pro. Proteína real para vidas reales. Este es un mensaje de Anfaco Cidma, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España. Llena tu mesa de mar.
12: Última hora. En la Fundación Adecco nos hemos propuesto despedir a todos los enemigos. Sí, a todos. Si quieres saber por qué, entra en despediratodos.com.
1: Les 7 i 28, Castelló celebra este 9 d'octubre amb actes institucionals, música, tradició. La programació inclou, per exemple, el tradicional cercavila de les tres cultures o diferents propostes culturals. Onda Cero Castelló, Juanjo Tovar.
13: També hi ha celebracions en altres municipis de la província. A Borriana, la plaça Major acull una jornada amb dansa tradicional, xegans i cabuts i música de dolçaina i tabal. A Benicàssim, les activitats familiars i la cercavila cívica són alguns dels actes més destacats. La delegada del Consell a Castelló, Susana Fabregat, ha assenyalat que és una jornada per a reivindicar i posar en valor les nostres arrels.
14: Desde la costa hasta el interior, queremos que cada pueblo tenga oportunidades y que cada persona sienta que sus necesidades se escuchan. Hoy celebramos nuestras raíces, nuestra lengua y nuestras tradiciones y miramos al futuro con ilusión, con confianza y con la voluntad de seguir construyéndolo juntos. Visca Castelló y visca la Comunitat Valenciana.
13: Un 9 d'octubre que dona pas a més a un llarg pont festiu i que suposa un impuls per al sector turístic de Castelló, amb restaurants amb una elevada ocupació.

0: i hotels que superen el 80% de reserves.
1: Dia de la Comunitat Valenciana també des d'Alacant. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
2: Empezamos nuestro repaso en San Vicente del Raspeig, en donde tras la entrada anoche de Jaume I quedó inaugurado el mercado medieval que estará abierto hasta el domingo de 11 a 23 horas con una amplia programación para todos y ambientado en el siglo XIII. Xixona celebra a las 2:30 la tradicional comida de hermandad tras el homenaje esta mañana a Jaume I y los discursos institucionales y el reconocimiento a personas ilustres del municipio. En San Joan d'Alacant esta tarde se celebra el acto institucional y la presentación del libro Bajo las raíces de la viña, escrito por Noé Vicente. La música tradicional llegará con el 10º Aplec de Sonadors Juanjo Forner el próximo domingo. Antes, el sábado, Market Cultural con artesanos, música y talleres por la conmemoración del 750 aniversario de la muerte del rey Jaume I. También tendremos pilota valenciana tanto hoy como mañana. Seguimos en Alcoy con muchas propuestas para este fin de semana con circo, espectáculos y concurso de paellas este sábado. El domingo el grupo de rock valenciano Ramonets presentará un 2-3-4 en el Teatro Calderón a las 12 y a la 1 actuación de la nueva Muy Seranga del Gemesí. También hasta el domingo se celebra la Fireta Alcoyana y la Fireta Artesana, compuestos de productos típicos y comida y la Feria del Libro en valenciano. Muchamel, El Campello, la capital alicantina también han estado o están plagados de actos donde los correfogs, la danza o la música tradicional valenciana han estado presentes. En Alicante, entre otras actividades, hemos tenido la tradicional lectura del Tirant lo Blanc de Joanot Martorell a cargo de alumnos de diferentes colegios.
1: I al sud del sud, la comarca del Baix Segura està immersa en les festes de la Pilarica, però celebra també per descomptat este dia de la comunitat amb homenatges a la senyera, presumint de patrimoni històric i de tradicions. Els cercaviles de les agrupacions musicals locals són la banda sonora d'este dia. Onda Cero al Baix Segura. Esther Sánchez.
3: Como ejemplo de las 27 localidades más al sur de la región, en este 9 de octubre, Orihuela ha izado la señera a los sones del himno de la Comunidad Valenciana y tampoco ha faltado la pólvora. En Torrevieja, junto al acto institucional con el izado de la señera, se festeja este día con la entrega de reconocimientos a los voluntarios de Protección Civil. Y en Benejúzar, la conmemoración del Día de la Comunidad Valenciana, ligada a sus fiestas y romería del Pilar, de interés turístico autonómico, se escenifica esta tarde con una procesión cívica de homenaje a la señera. En Pilar de la Horadada suman a este día paella popular, concurso de paellas y charanga, mientras que en los Montesinos son protagonistas los cabezudos con la charamita y los juegos tradicionales, ambos municipios también en plenas fiestas de la Pilarica. En Guardamar del Segura, entrada libre a los conjuntos arqueológicos de la Fonteta y Rábita y al Molino de San Antonio, y en Rojales, pasacalles, juegos infantiles y tradicionales como la popular carrera de cintas para celebrar este 9 de octubre.
1: 9 d'octubre també, molt esportiu. Tenim per ací Sergi López. Hola, Sergi, què tal?
4: Què tal? Bona vesprada.
1: Molt esportiu també perquè sí. Part de les altes distincions de la Generalitat s'han destinat al món esportiu. Quines
5: són? Sí, perquè han rebut ixa alta distinció de la Generalitat i la Gran Creu de l'Ordre de Jaume I, el conqueridor Ferran Torres i Alejandro Grimaldo, campions del món amb la selecció espanyola, i també les gimnastes Marina Cortiles i Lucía Muñoz, integrants també d'aquest equip campió del món. A més, la medalla i la placa de la Generalitat al mèrit esportiu se li ha concedit a la piragüista valenciana Bàrbara Pardo. Per tant, protagonisme esportiu en les altes distincions d'este 9 d'octubre. Per cert, ha estat el seleccionador Luis de la Fuente. Sí. Donarem compte d'eixa visita al mural en Montelivet amb l'alcaldessa Maria José Català a partir de les 9.
1: I l'Ouzan també, per ahí, l'Ouzan.
5: En eixa brúixola de la Comunitat Valenciana parlarem del president de l'Espanyola, parlarem de Luis de la Fuente, però tenim actualitat esportiva que ens deixa la victòria en el dia d'ahir de València Bàsquet a l'Eurolliga, 4-4, Maccabi pròxim dimarts, estarem molt pendents d'aquest partit, però també ha treballat el València. Víctor Lluc, bona vesprada.
6: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Doncs el primer que t'he de dir és que avui ha estat el seleccionador nacional a València, està present en el mural que ja està ubicat al barri de Montolivet, acompanyat de l'alcaldessa de València, i junts han inaugurat este mural en el qual es pot veure a Luis de la Fuente, el seleccionador nacional de la selecció espanyola de futbol, campió del món mantejat per els jugadors de la selecció amb la Copa del Món a la mà. I això pel que fa al València, compte també que estem a 2 dies del partit davant el Racing de Santander. En l'entrenament d'avui, Copete ha completat la sessió amb el grup, igual que Tàrrega i Diacabí, i els que no ho han fet han sigut Rioja i Fulquier, mentre que Danjuma ha estat tocant balón en solitari. Serà demà a partir de la 1 de la vesprada, primera roda de premsa de Javier Aguirre, prèvia ja al primer partit de Lliga després de la represa de la competició davant el Racing de Santander.
5: Gràcies, Víctor. I el Vila-real...

0: Madrid perquè el partit de la jornada si ser Real Madrid-Villarreal. Víctor Frank, bona vesprada.
1: Què tal, Sergi? Bona vesprada. La plantilla del Villarreal, que ha viatjat ja en direcció a Madrid, ho ha fet aquesta mateixa vesprada. Demà retornen a la Lliga i ho fan en casa del conjunt blanc en l'estadio Santiago Bernabéu amb la baixa de Buchanan. Això sí, les bones notícies de la recuperació de futbolistes, com és el cas de Juan Foyth i de Santi Comesaña. Per la seva banda, el Castelló viatjarà demà a Andorra, on el diumenge jugarà a partir de les 2 del migdia.
0: Gràcies, Víctor. Lliga també per a l'Elx, que s'enfronta al Celta de Giralde. Felipe Canals, bona vesprada.
2: Buena vesprada, Sergi. Lucas Tepeda ya se ha ejercitado hoy a las órdenes de Martín Anselmi tras volver de su convocatoria con Chile. Aún así, parece poco probable que el mediapunta pueda ser titular este domingo ante el Celta de Claudio Giraldez debido al largo viaje y al ajetreado parón que ha tenido con su selección. Y en Elda, mañana partidazo a las 6:30 en el nuevo Pepico Mat, Club Deportivo Eldense, Córdoba.
0: Gràcies, Felipe. I l'Hèrcules ha tornat al treball després de la jornada de descans en el dia d'ahir. David Esteve, bona vesprada.
3: Buena vesprada. El Hércules ha retomado hoy los entrenamientos después de la jornada de descanso de ayer. El conjunto alicantino piensa ya en la cita que tiene el próximo lunes a partir de las 6:15 de la tarde frente al San Andreu, un Beto Compain que está preparando este partido con el Alta Oriol Soldevila, indultado esta semana, aunque arrastra a algún futbolista molestias, como es el caso de Miki Bosch, y también alguna sorpresa podría haber en forma de baja esta semana.
0: Gràcies, David. L'actualitat esportiva que no para, ni avui, 9 d'octubre, tampoc no, dilluns, 12 d'octubre, perquè ahir tanca la jornada el Llevant en l'estadi Ciutat de València davant el Sevilla. Torna Luis García Plaza, la que va ser sa casa.
4: Sí, perquè estem parlant molt del pont del 9 d'octubre, però és que regressa la Lliga, eh?
0: Sí, sí, la Lliga torna este cada setmana, arranca avui i la jornada acaba el dilluns 12 d'octubre al Ciutat de València, que no entén de ponts això de la Lliga.
4: Doncs molt pendents quedem del Radio Estadio ací a Onda Cero. Gràcies, Sergi.
0: Gràcies, adeu.
4: Adeu, adeu. I 3 dies de festa que tenim per davant en este pont del 9 d'octubre, 3 dies de festa per a tots aquells i aquelles que puguen gaudir d'aixa festa, però seran 3 dies amb estabilitat atmosfèrica, amb sol al cel i amb temperatures a la baixa, temperatures fresques que hem notat ja avui divendres, fins i tot amb gelades, per exemple, a Vistabella del Maestrat, 1,5 graus sota zero a Sant Joan de Penyagolosa, encara que a poc el termòmetre anirà recuperant graus segons abans en estos 3 dies festius. Així està la Comunitat Valenciana a 9 d'octubre de 2026, dia de la Comunitat Valenciana. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
5: La brújula Comunitat Valenciana.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: On del procés.
8: Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM.
9: Aíslate del calor y del frío con Climen Plus, especialistas en hacer de tu hogar el refugio perfecto y acogedor que mereces, instalando las mejores ventanas en PVC y aluminio. Ven e infórmate del abono por ventana vieja. Solicita tu presupuesto y visita nuestra oficina sin compromiso en Conrado del Campo 17 de Elche y en clivenplus.com.
10: Bebés, tenemos Super Unboxing. Por fin me llegó el bolso. Es enorme, pero te cabe todo, literal. Pesará sus 12 kilos bien llevados, o sea que quemas calorías solo con levantarlo. Pero tía, ¿te ahorras el gym? Me alejo un poco y así lo veis entero.
11: La elegancia no necesita ser excesiva. Descúbrelo con el nuevo Lepas L8 Super Híbrido. Lepas, conduce tu elegancia.
12: Aldi Motor Elche, nuevo concesionario oficial Lepas para el Vinalopó y la Vega Baja. Avenida de Crevillente 35.
13: No te pierdas el programa especial Comunitat Valenciana en la Onda desde el Palau de la Generalitat con motivo del 9 d'octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Begoña Perpiñá y Andrea Agut hacen un recorrido por las actividades programadas, las peculiaridades de esta celebración y las tradiciones más arraigadas. Ya puedes escuchar el programa especial 9 d'octubre en las webs Onda Cero de la Comunitat Valenciana. Colabora Generalitat Valenciana.
14: Si estás buscando un coche de ocasión donde para ti lo importante sea la calidad y la garantía, no te compliques la vida. Ven a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, donde te ofreceremos y asesoraremos el mejor vehículo según tus necesidades. Automóviles Crespo, garantía de acierto.

0: La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
1: Què tal, com estan? Bona vesprada. Continuem així en la brújula del Radio Estadio. Fem avui fins a les 9 de la nit amb tota la informació esportiva a la comunitat valenciana en un dia sempre tan especial com és aquest 9 d'octubre. Però això sí, amb feina i no poca per als conjunts valencians. Després de 3 setmanes d'un paró, però sense precedents, per a la història de la Lliga Espanyola, torna a la Lliga i torna la 8a jornada de primera que arranca precisament en uns minuts en aquest partit del qual ja donaven compte a nivell nacional entre el Màlaga i l'Espanyol. Per als valencians, que és el que ens ocupa, preocupa i importa, el primer en jugar serà el Villarreal, a qui ja tenim a Madrid per enfrontar-se demà al Real Madrid a l'Estadio Santiago Bernabéu. Ja per al diumenge anem a tindre el gros de la jornada amb el debut del Vasco Aguirre en la banqueta del València al Sardinero de Santander i la tornada a la competició també per a un Elx que recupera efectius per tal de rebre en casa al Celta de Vigo. I ja el dilluns, qui tancarà la jornada serà el Llevant, que rep al Sevilla, un equip que està sorprenent aquesta temporada al Ciutat de València. Tot això sense oblidar la segona ni la resta dels esports, així que arrenquem amb el repàs a totes les províncies de la comunitat valenciana. Comencem per Onda Cero València. Des d'allí, la última hora ens la porta Víctor Lluc. Víctor, què tal? Bona vesprada.
2: Què tal, Víctor? Bona vesprada. En el dia en què s'han premiat diferents personalitats del món de l'esport a motiu del 9 d'octubre, han rebut la màxima distinció de la comunitat valenciana els futbolistes de la selecció espanyola Ferran Torres i Alejandro Grimaldo i també les gimnastes de la gimnàsia rítmica Marina Cortés i Lucía Muñoz. Ha sigut este matí al Palau de la Generalitat com motiu, com et dic, dels premis del 9 d'octubre. Un dia en què el president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Luzán, ha anunciat que el pròxim mes de març, coincidint amb el partit d'anada dels quarts de final de la UEFA Nations League, està previst que la selecció espanyola jugui un partit a Mestalla. Per tant, seria un gran colofó a esta última temporada del Coliseu valencianista. El seleccionador nacional Luis de la Fuente també ha destacat este fet i ho ha fet durant la inauguració d'un mural que està situat a la ciutat de València amb la seva imatge.
3: Pues vamos, mira, fíjate lo que me... Voy a contar un secreto. Yo debuté en primera división en Valencia. Mi primer partido en primera división fue un Valencia Athletic Club de Bilbao, o sea que sería maravilloso. Ya estuvimos aquí hace poco tiempo jugando un partido también con un ambiente sensacional y a mí me encantaría. Valencia es una ciudad fantásticamente futbolera para el fútbol y además Mestalla es un campo histórico, mítico, así que sería un bonito colofón para el cierre de ese estadio.
2: Recordem un mural que ja es va exposar a Barcelona, on va ser objecte d'actes vandàlics i que, per tant, han traslladat a València. Mentrestant, et conte que el València, dos dies del partit davant el Racing de Santander, este matí ha tingut l'última sessió d'entrenament, la penúltima, la ciutat esportiva de Paterna, en la que Copete ha completat la sessió amb el grup, al igual que Dia, Cabí i Tàrrega. Els que no han treballat al 100% han sigut Rioja i Fulquier, i per la seva banda, recordemos que continua lesionat Dan Juma i està tocant balón en solitari. Serà demà l'última sessió d'entrenament a la una del migdia. Además, tendrá lloc la roda de premsa de Javier Aguirre. I el Llevant, per la seva banda, ha tingut 8 jornada de descans. Recordem que jugarà el dilluns que ve davant el Sevilla.
1: Gràcies, Víctor. I a la província de Castelló, l'actualitat esportiva, la marca del Villarreal, que ha viatjat aquesta vesprada i que ja es troba a Madrid, ja es troba a la capital, on demà visitarà l'estadi Santiago Bernabéu. Els groguers no han pogut comptar fins avui amb la sessió de la jornada amb tots els internacionals, amb la tornada de futbolistes com Saliba, Tani Oliwase i Alex Freeman. I això sí, amb la bona notícia de la recuperació definitiva de cara al partit de demà de futbolistes com ara Santi Comesaña i Juan Foyth, recuperés definitivament de les seves lesions. Serà baixa Tejon Buchanan per lesió, mentre que Íñigo Pérez assegura que vol plantejar un partit valent al Bernabéu. El tècnic navarrès del Villarreal assegura que tancar-se enrere únicament els aproparia més a la derrota.
4: Y por creencia y por experiencia, pienso que la mayoría de los equipos que plantean un escenario de no presión alta en el Bernabéu, en el Camp Nou, en el Metropolitano, el escenario no suele ser favorable. Están las estadísticas y lo creo fervientemente. Aparte hay un aspecto egoísta y personal, que es que no me gusta que me den pases. Entonces propongo otra situación y mi experiencia han sido siempre más favorables cuando hemos sido muy agresivos contra ellos. Se les ha perdido ese temor, has planteado tu idea y con tu idea has podido estar más cerca de la victoria.
1: El partit serà demà a partir de les 9 de la nit. Evidentment, com sempre, podrem escoltar-lo al Radio Estadio d'Onda Cero. I en el Castelló, la jornada de preparació avui per al partit del proper diumenge, amb la presència ja dels tres internacionals, com és el cas del colombià Orozco, de Saipi, de Rodrigo Regui, també del lateral Mellot, que torna de la sanció pendents encara d'Usman Càmara, a veure si recupera el màxim golejador per a minimitzar les baixes de futbol.